0: 95.7.
1: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
2: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
1: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
2: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
1: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
3: La ràdio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales.
4: Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.